máa pàdé lórí ètò ìlọ́sẹ̀ tó ń bọ̀ o. A máa pàdé lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀ o. Ká wá dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run láti ìjẹjọ títí lọ dòní. Jẹ́ mọyé ọjọ́ tó wà láàrin ẹ̀. Jẹ́ mọyé ìṣẹ́jú tó wà láàrin ẹ̀. Jẹ́ mọyé wákàtí tá a ti lò kọjá. Jẹ́ mọyé ìṣẹ́jú àyá seconds tá a ti lò sẹ́yìn láàrin ọ̀sẹ̀ tó kọjá títí lọ dòní.